Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música.

0: Nova.
1: Nova.
0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escolta la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

Radio Violette.

0: passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. El Partit Popular demana a l'alcalde que faci una campanya informativa sobre les noves normes de circulació abans de començar a sancionar.

0: L'alcalde Pla Popular, Jordi Hernández, considera necessari que l'Ajuntament informi prèviament la ciutadania sobre els canvis en el Reglament General de Circulació que han entrat en vigor aquest mes abans d'iniciar una política sancionadora pel seu incompliment. La campanya informativa hauria de comptar amb cartells, difusió a les xarxes socials i campanyes als centres educatius amb l'objectiu que veïns i visitants coneguin les noves obligacions i puguin adaptar els seus hàbits de circulació. Per parlar-ne, entrevistarem el candidat del Partit Popular a Lloret, Jordi Hernández. És el nostre tema de portada d'avui, dimarts 13 d'octubre. Molt bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. I per saber què més hem preparat per avui, escoltem ara mateix amb atenció el que ens explica en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. Pep Plaza actuarà al Teatre de Lloret aquest divendres al vespre. Serà amb l'espectacle El Substitut. Parlarem amb ell perquè ens expliqui en què consisteix aquest espectacle. També parlarem amb Mireia Grossman, perquè la fisioterapeuta i experta en sol pelvià oferirà una xerrada oberta a tothom demà a la tarda al Teatre de Lloret. I explicarem que s'han obert les inscripcions per a l'Aula Municipal de Teatre per Adults i en donarem tots els detalls parlant amb un dels responsables, Albert Montaner. Tancarem el Bon Dia, Bona Hora, com és habitual, fent un repàs dels resultats esportius del cap de setmana, deixant enrere aquest llarg cap de setmana, també de forma esportiva. Maria.
0: Doncs això és el que us volem explicar. També la previsió meteorològica amb una setmana de força calma fins a finals de setmana, que pot arribar a la inestabilitat altra vegada, i també farem un repàs de l'actualitat general aquí al Bon Dia, Bona Hora, que fem possible avui aquí en directe Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Sembla que la jornada d'avui serà similar a la d'ahir, força tranquil·la, i la inestabilitat, els canvis podrien arribar a finals de setmana. Ens ho explica en Xavi Segura. Molt bon dia.
3: Bon dia. Després d'un cap de setmana llarg, molt plàcid, el temps patirà pocs canvis avui. Per tant, tranquil·litat absoluta, amb un sol que es combinarà res, amb alguns intervals de núvols, sobretot durant el matí, alguns de baixos, però sense més conseqüències, i per tant, jornada novament per aprofitar amb unes temperatures que es mantindran semblants, fresca a primeres i a últimes hores, ambient tardorenc, i al centre del dia bonança, amb una màxima de 23-24 graus, a tot estirar 25 cap a l'interior del municipi. Dimecres, dijous, situació molt semblant, petits alts i baixos de la temperatura, sol en general combinat amb algunes traces de núvols totalment inofensius, però a finals de setmana els mapes van indicant que el temps tornarà a canviar, la inestabilitat augmentarà, la nuvolositat també, risc de precipitacions i una clara i contundent refrescada, un ambient cada cop més d'avançada tardor, evidentment tot plegat ho hem d'anar confirmant. Per tant, aprofitem aquests dies de bonança.
0: Ens ho aprofitarem, Xavi. Gràcies.

0: gràcies per tota aquesta informació. Així comencem aquest dimarts i el que podem afegir en aquests moments és que aquí a Lloret el termòmetre ens marca una temperatura de 18 graus i la humitat se situa ara mateix al 86%. Del matí, moment de posar-nos al dia. Avui és dimarts 13 d'octubre i Josep, què diuen els diaris?
1: Remenem les primeres planes, les portades dels diaris. Comencem per el comarcal Diari de Girona. Il Circo Italiano relleva el circ històric Reluy en aquesta edició de les fires. També es fa ressò Diari de Girona que les trucades al telèfon contra la violència masclista pugen un 39% a Girona. I en successos apunyalen dues persones a Girona en menys de 24 hores. En matèria d'economia, la gironina Favana Foods treballa per convertir les faves en proteïna vegetal. I en grans titulars llegim al Diari de Girona que els gironins tenen 19.181 milions en dipòsits al banc. L'apartat en fotografia il·lustrativa és dels esports, amb un punt de poca ambició, fent referència a l'empat del Girona en la seva jornada de Lliga. Passem al diari Ara. En grans titulars, revés del Suprem a la llei de nets. En fotografia il·lustrativa, una desfilada marcada pel 29N. I Trump no aconsegueix imposar una treva energètica que afavoreixi Rússia. També es fa ressò al diari Ara d'un incendi en un tren d'alta velocitat afecta més d'11.000 passatgers i Nobel als estudis contra el descontrol de l'economia. A la premsa escrita de caire generalista, El Mundo destaca en grans titulars el govern s'aferra a Pompidou per salvar el vot dels nets i la festa nacional de Ceuta amb pitos i escridassades a Sánchez. A El País també llegim en grans titulars que el Suprem suspèn el dret al vot de 163.000 espanyols i que la festa nacional ha estat marcada per l'avançament electoral. El diari La Razón, el Suprem desmunta el cens exterior dissenyat pel govern i l'alta velocitat torna a cremar amb Òscar Puente. També es fa ressò al diari La Razón que el Marroc ja dona per amortitzat a Sánchez i vigila cada pas i les declaracions de Feijó. El diari La Vanguardia, grans titulars en fotografia il·lustrativa per la notícia, Sánchez i Feijó exhibeixen optimisme electoral en el 12 d'octubre. I a peu de plana, el Tribunal Suprem deixa sense vot a nacionalitzats per la llei de nets. A El Periódico de Catalunya, la indústria de defensa exporta el 60% de la seva producció. També hi llegim que la llei de nets i Ceuta marquen el 12 d'octubre i que el govern fixa més requisits per connectar centres de dades a la xarxa. Finalment, el diari ABC. El Suprem suspèn el cens de la llei de nets, per tant, no podran votar. I en fotografia il·lustrativa, Don Felipe afronta amb il·lusió i ganes la seva primera visita a Ceuta.
0: Això és el que diu la premsa en el cas dels portals digitals, tots dos els nostres de referència, el 3CAT i l'Agència Catalana de Notícies coincideixen a destacar que l'incendi d'un tren d'alta velocitat Barcelona-Madrid deixa 13.000 afectats per retards que continuen avui. En el cas, això ho llegim al 3CAT, en el cas de l'ACN diu que es mantenen els retards a l'alta velocitat després de l'incendi en un tren aquest diumenge. Passatgers afectats pel tall a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid lamenten la manca d'informació mentre el servei s'ha restablert parcialment. Altres notícies que hi llegim, el Fons Monetari Internacional diu l'ACN eleva al 2,5% la previsió de creixement d'Espanya al 2026 i manté les perspectives de l'economia mundial. També en plana política, el Front Ampli proposa Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol. Moviment Sumar, Izquierda Unida, Més Madrid i Comuns fan una crida a la unitat de totes les esquerres i conviden Podem a sumar-s'hi. I també sobre les eleccions, el Suprem manté pel 29N la suspensió del dret a vot dels nacionalitzats a través de la llei de NETS. Encara a l'Agència Catalana de Notícies hi llegim que SEAT admet que podria desaparèixer i vincula el futur de la marca a la regulació europea d'emissions, i els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home al carrer del barri de Roquetes de Barcelona. Pel que fa al 3CAT, a banda de l'incendi a l'alta velocitat, també es fa ressò del gir històric dels testimonis de Jehovà. Ja permeten rebre transfusions de sang. La menopausa és un precipici fisiològic que causa canvis abruptes a l'organisme, segons un estudi. També es fa ressò al 3CAT, que a la seva primera pàgina d'aquest portal digital, que la militància de la CUP ratifica la decisió de la direcció de no presentar candidatura al 29N. I en clau esportiva, el Girona no sap rendibilitzar un altre gol d'Esprilla a Tenerife i acaba empatant a 1. Són ara les 8:10.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
4: All right! Parlar, escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All
5: right! Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
6: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
7: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
8: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

0: anem amb una qüestió. El nostre tema de portada d'avui és que el Partit Popular demana a l'alcalde que faci una campanya informativa sobre les noves normes de circulació abans de començar a sancionar, però abans volem tractar una altra qüestió. I és que l'humor està garantit aquest divendres a Lloret de Mar. Pep Plaza serà al teatre per oferir el monòleg al substitut, on estarà amb la companyia de més de 50 personatges que hi són, però que no hi són.
1: Un espectacle dirigit per Pere Angles que, com ens té acostumats Pep Plaza, combina l'humor, la sàtira i la música. La cita és aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre de Lloret. Les entrades valen 22 euros.
0: Avui tenim el plaer de poder parlar amb el mateix Pep Plaza. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu?
0: Perquè ets tu, no, Pep? Ets tu o
2: sí,
0: no ets
2: sí, ara
0: tu?
2: Sí, ara sí, ara sí, ara sí. Entre... Si em truques que... O sigui, si estic en el Polònia no sé qui sóc. O si estic fent el substitut, tampoc. Però quan ja estic en un moment de calma, teòricament deus estar parlant amb mi.
0: Doncs esperem que sigui així. En tot cas, el substitut, clar, llegim la definició, no, de la propaganda que en feu, o sigui, ofereix un monòleg que no és un monòleg en companyia de més de 50 personatges que estan allà però que no estan allà. Explica'ns una mica.
2: Bueno, això és una mica, a l'hora d'explicar-ho, potser dona una mica peu a confusió, però no és un monòleg en el sentit que no estic tota l'estona parlant jo com a Pep explicant una història, que això seria un monòleg, sinó que hi ha moltíssimes escenes de la història, perquè també hem d'explicar a l'espectador que vingui encuriosit a veure què és aquest substitut, explicar que és una història, i aquesta història hi ha escenes on hi ha 5 personatges, hi ha escenes on n'hi ha 2, hi ha escenes on n'hi ha 3, i aleshores els vaig interpretant jo amb el canvi de veu, amb el canvi de gest, i amb el canvi de corporal, no? És a dir, que vaig explicant aquesta història i per això no és ben bé un monòleg a l'uso, no? Però sí que és cert que de tots els treballs que he fet és el que torna a les arrels i el que torno a estar dirigit per un director amb una dramatúrgia i amb uns tempos que són diferents als que estic acostumat a fer jo en el teatre.
0: I quins personatges veurem, per exemple?
2: Mira, doncs, des dels inicis, perquè això és una història, diem-ne, autoficcionada, on hi intervenen molts amics meus del món de l'espectacle i amics meus personals, i on intervé també la meva mare, el meu pare d'una manera indirecta, i el meu avi també, no? Amb la qual personatges a nivell personal n'hi ha uns quants, però, per exemple, Espartac Paran, que és un personatge que no l'ubicaries en un espectacle meu, doncs també hi és, i és el company de viatge d'aquesta història, no? L'Espartac Paran, som amics de molt jovenets, ell va anar a TV3 a fer el trànsit i hem continuat sent amics fent coses junts, no? I aleshores, quan va sortir l'oportunitat de fer aquest espectacle, de seguida hi havia, quan vam començar a escriure amb el Pere Angles, que és el director de la funció i també el que ha fet la dramatúrgia, tot i que l'hem escrit a quatre mans, buscàvem, havia d'haver-hi un amic del substitut, no?, amb el qual va passant tota aquesta història esbojarrada. I, ostres, per moltes coses que a la vida real han passat amb l'Espartac, vam creure que seria un bon personatge. Llavors ell surt, tot és gravat, evidentment, a través d'unes trucades i a través d'unes gravacions, on la presència de l'Espartac hi és molt sovint, no? Però després tenim els clàssics dels inicis, no? Tenim des de l'Eugenio fins al Jordi Pujol. Hi ha una escena molt trepidant i molt divertida que passa en el Bulli, perquè l'Espartac i el Pep, o sigui, jo i l'Espartac, anem al Bulli i ens trobem el Ferran Adrià, la Ruscalleda, el Xicote, l'Arguiñano, etcètera, etcètera, no? I personatges de tot tipus, no? Des del Penya Fiel fins al Rei, fins al Zapatero, fins al Rajoy, bueno, personatges de tot tipus, variats.
0: I perdona, Pep, perquè quan parlava, deies que hi apareixia l'Espartac, apareix la seva veu en off, perquè jo pensava que que el veuríem encarnat amb tu, no, eh?
2: No. És a dir, jo tota l'estona estic fent... jo sóc el narrador de la història i vaig fent les escenes, no? Hi ha una escena que hi surt el Cerdà, però el personatge el faig jo. En el cas de l'Espartac, m'acompanya, en algun moment sí que faig jo d'Espartac, però bàsicament són les trucades que van liant tota la història, que truca l'Espartac, en aquest cas en a mi, i es va liant. La cosa se'ns en va de les mans i, bueno, la sinopsi ja ho diu, no?, que és un actor que es dedica a substituir els altres, no?, però d'una manera consentida. És a dir, que quan aquesta gent, aquests famosos, no poden assistir a un lloc o no els hi fa mandra, em truquen i jo... És molt surrealista, però va per aquí la cosa. I aleshores, què passa? Que jo, de cara al públic, explico moltes escenes que tothom coneix de la història, no?, més des dels anys 80 i pico fins aquí, coses que han passat que dic, no, és que aquest era jo. I aleshores es projecta a la pantalla, jo ho doblo en directe, hi ha una escenografia que va mutant en funció de les escenes que toquen, i bueno, jo crec que és un espectacle molt diferent al que he fet. Bueno, crec no, és molt diferent al que he fet fins ara.
0: Doncs moltes ganes de veure-ho. T'ha passat alguna vegada que has hagut de substituir algú o que algú t'ha confós per algun dels personatges que fas?
2: No s'ha donat el cas. Sí que és veritat que a vegades hem fet bromes telefòniques i la gent s'ha cregut, pues, que era o l'Albert Tom, o era el Quim Monzó, o era el Lluís Canut, no? Però, o el Joan Pera, perquè el Joan Pera també hi té un paper molt important en aquesta funció. El Joan Pera fa una escena amb mi, ja et dic gravada, i aleshores el Joan Pera és un dels personatges que jo substitueixo, que hi ha un fil conductor molt divertit amb el Joan. I, per altra banda, també el Joan el conec de fa molts anys. I és bonic això de fer teatre amb algú de ben petit que el coneixes, eh? Saps què vull dir, Maria? Ai, mare de Déu, mare de Déu. Jo us recomano que vingueu al substitut perquè és divertidíssim, mare de Déu. Riureu molt.
0: Doncs, Joan, també tenim ganes de veure't aquí al teatre.
2: Mare de Déu, ja vindrem.
0: I, Pep, parles, perquè deies, de molts amics teus, la teva professió t'ha creat també en amics a l'hora de posar-te la pell de certes persones, o mai has tingut cap conflicte en aquest sentit?
2: Mira, jo que sàpiga, a dia d'avui, l'única cosa que vaig tenir un rifirrafe que no va arribar a la sangre, no arribar al Rio, va ser amb el Jordi González quan l'imitàvem en un programa que es deia Homo Zapping, i segurament no, vull dir, el guió no era l'encertat i ell estava molest. Però altres vegades, després de tot això, he coincidit amb ell a Televisió Espanyola i a RAC1 amb el Jordi González, i hi ha molt bon rotllo. Vull dir que és un dels personatges que vaig començar a fer a televisió, que ningú imitava i que, mira, va venir per fer de Jordi González. Vaig començar el 2001, em sembla, al 7 de nit, a fer allò de "que xulo, no? Hola, estem en directe amb el Toni Soler, que xulo, vinga, que és molt tard, va, que comença a col·lapsar". I, bueno, i la veritat és que ara, a dia d'avui, cap problema. Amb la qual cosa, jo crec que si és que hi ha algú que està molest, no m'ho ha fet saber. És a dir, tot el contrari, no? Molta gent et demana, em podries imitar? Per exemple, l'Albert Tom, que el conec des de fa molts anys, un bon dia, fent el programa al club, m'ho va dir, no? Escolta'm, Pep, tu em podries imitar, millor? No? Sabies imitar? I dic, a veure, si són les 7, això sí, em sembla que sí. Anar arrossegant una mica allò que parlem i tal, i sí.
0: Quina habilitat.
2: Molta gent et demana, no? Et demana de que, hòstia, per què no m'imites? Fins i tot el Xavier Cerdà, que vaig fer un programa amb ell on cada setmana havia de fer un personatge. I el primer dia vaig fer de Cerdà, amb ell li va encantar, i diu, escolta'm, seguirem fent el Cerdà, eh? Volia dir, com si el Cerdà fos... Cada setmana, dic, hòstia, Xavier, havíem quedat que aniríem fent cada setmana un personatge. Però és que això m'agrada, tu. La gent li agrada, això. Que estiguem dos Cerdàs alhora. Dic, bueno, doncs sí, tu. I, bueno, al final vaig fent, sembla que tres personatges més, però cada vegada el otro Cerdà. I en aquesta funció del substitut és bonic poder veure que el que s'explica és evidentment ficcionat, però que hi ha molta veritat en tota la funció. És entranyable. Hi ha una escena molt bonica amb la meva mare, que per desgràcia ens va deixar, va morir fa 7 mesos, i això ho vam gravar, aquest espectacle, fa 3 anys que gira, 3 anys i 4 mesos o així, no?
0: Ostres.
2: Hi ha una escena molt bonica amb la meva mare, que cada vegada que faig la funció parlo amb ella en primer, o sigui, en present, i és bonic. És bonic perquè, a més, té una escena molt divertida, surten en 3 moments de la funció, i hi ha un moment que és apoteòsic. Vull dir que, i després també amb el Quim Mas Ferrer hi ha una escena molt divertida també. Amb ell li haig d'agrair molt que hàgim tirat endavant aquest projecte del substitut, perquè jo anava fent monòlegs així com molt d'impro, i un bon dia ell em va dir que, hòstia, que havia de fer un espectacle on fos on hi hagués un argument, que comencés i acabés, i que si podia haver-hi un gir de guió, millor que millor, no? I, hòstia, us puc dir que gràcies al Quim, que un dia parlant-ne, va venir a casa i vam estar-ne parlant, vam tirar-ho endavant, vam fer la producció conjuntament amb ell, i ens ha anat molt bé, vull dir, estem molt contents. Vull dir, jo crec que la gent que vingui quedarà contenta de... Bueno, segurament els sorprendrà, no perquè sigui molt bo el que fem, eh? No vull ser gens pretensió, sinó perquè és diferent el que s'espera la gent. La gent espera que facis personatges, que hi són, perquè si no la gent quedaria decebuda, però si el coneixen per les imitacions, però des d'un altre, estan tirades des d'un altre prisma, des d'una altra visió, no?, del que és la història, i això és lo bonic.
0: I segur que també hi ha aquesta qualitat que... Amb la modèstia que ho dius, però que segur que hi és. I, Pep, abans d'acomiadar-nos, hem sentit en Joan Pere recomanant-nos l'espectacle. No sé si tens per aquí algun altre col·lega que ens el pugui recomanar.
2: No sé, qui vols que cridi, dels que tinc en cartera? Vols que cridi Quim Monzó o...
0: Va,
2: no
0: per
2: sé.
0: Exemple, sí, en Quim Monzó.
2: Un moment, Quim, que el tinc aquí a la llibreria. Quim, vine un moment. Què passa? No, la Maria de Ràdio Lloret, que vol parlar amb tu. Hola, Maria. Què hi ha?
0: Hola, Quim. Digue'ns, per què hem de venir divendres a veure aquest espectacle?
2: Home, divendres heu de venir a veure aquest espectacle perquè no deixa a ningú indiferent i perquè un cop l'has vist necessites una segona vegada per veure'l, perquè entre rialla i rialla a vegades et perds alguna cosa. I jo vindria, el subtítol ja ho diu, com ser tu mateix, i diguem-ne, no morir a l'intent. Va, veniu, substitut, el divendres al Teatre Lloret. No us ho perdeu.
0: Doncs...
2: Gràcies, Quim. Mare de Déu, quina bogeria. Oh.
0: Doncs, Pep, et deixem, que veiem que estàs molt, molt ocupat i molt ben acompanyat. Et veurem aquest divendres al teatre a partir de les 8 del vespre. Moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquesta estona aquí a la Ràdio de Lloret.
2: A vosaltres per trucar. Adéu, Maria.
0: Que vagi molt bé. Una abraçada.
3: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: 3 minuts i arribarem a 8:45. Anem ara amb una altra qüestió aquí al Bon Dia, Bona Hora, i obrim plana política perquè el Partit Popular de Lloret demana a l'alcalde que faci una campanya informativa sobre les noves normes de circulació abans de començar a sancionar.
1: L'alcaldable popular Jordi Hernández considera necessari que l'Ajuntament informi prèviament la ciutadania sobre els canvis en el Reglament General de Circulació que han entrat en vigor aquest mes, abans d'iniciar una política sancionadora pel seu incompliment en aquest cas. La campanya informativa hauria de comptar amb cartells, difusió a les xarxes socials i campanyes als centres educatius, amb l'objectiu que veïns i visitants coneguin les noves obligacions i puguin adaptar els seus hàbits de circulació.
0: A més, el Partit Popular també reclama actualitzar l'ordenança municipal de circulació i adaptar-la a la nova normativa estatal.
1: El Partit Popular demana al govern municipal que impulsi aquestes mesures i estableixi inicialment un període de caràcter informatiu i pedagògic, sense perjudici de les actuacions sancionadores que siguin necessàries davant conductes que posin en risc la seguretat de les persones.
0: Al telèfon, l'alcaldable del Partit Popular, Jordi Hernández. Bon dia.
4: Hola, bon dia, bona hora, Maria.
0: Per què demaneu aquesta campanya informativa?
4: Bueno, Maria, mira, he de reconèixer que quan vam escoltar la vostra difusió l'1 d'octubre sobre aquesta nova normativa, que ara acaba el reportatge amb un si no vols pagar 200 euros, pren nota. Te'n recordes?
0: Sí, i tant. A través d'Instagram.
4: Doncs, bueno, doncs ens va semblar que això resumia molt bé el que ens pensàvem que es faria per part de l'alcalde com a regidor de seguretat i no ens hem equivocat. Hem vist moltes publicacions a Instagram, a xarxes, veient les actuacions de la policia envers aquest control de... Crec que sobretot el que es controla és que els patinets tinguin assegurança, siguin enregistrats i que no es conduixin per menors de 15 anys, que ens sembla bé, perquè realment creiem que hi ha un problema de convivència entre peatons i usuaris de patinets. Nosaltres ens han arribat moltes queixes de veïns, de gent gran que tenen por d'anar pel carrer perquè et passen fins ara, t'estan passant per les voreres molt a prop dels peatons a velocitats molt superiors a la del peató i clar, qualsevol petit ensurt d'una persona gran sabem que pot tenir conseqüències molt, molt greus. Per això creiem que a més del control, que no que s'hagi de fer ara, s'ha de fer sempre, creiem que s'ha de fer unes campanyes informatives, sobretot en els instituts. La sortida dels nens dels instituts, bueno, veiem la sortida de Montmeló moltes vegades, no? Llavors creiem que s'ha de fer l'esforç d'anar als centres escolars, d'explicar el que es pot fer, el que no es pot fer, doncs, abans de sancionar. Creiem que aquesta part pedagògica també s'ha de fer i s'està deixant de banda i per això ens hem vist obligats a sortir a recordar-li a l'alcalde que també treballi per aquest camí.
0: A banda de l'operatiu que es va fer a l'Institut Sant Quirze, des del Partit Popular hi ha constància que s'hagi sancionat a moltes més persones arran d'aquesta nova normativa?
4: Bueno, crec que jo crec haver vist a Just Marlès alguna més d'una operatiu en aquest sentit i que dic que no em sembla malament perquè malauradament fins que no ens toquen la butxaca ens costa adaptar-nos a les noves maneres de conviure, però creiem que no només es pot fer pedagogia sancionant, que és també molt important fer pedagogia, doncs, explicant aquests nous canvis i sobretot fent la feina que li toca a l'Ajuntament, no? Que és canviar les normatives i actualitzar el carrer.
0: També a la nota de premsa que heu enviat hi dieu que caldria actualitzar l'ordenança municipal, en quin sentit?
4: Mira, Maria, preparant aquest tema, mirant la web de l'Ajuntament, hem vist que hi ha, per exemple, hi ha des de principis d'any, el Departament de Mobilitat va fer un informe en el que es deia que s'havia d'actualitzar l'ordenança de circulació respecte al fet que els patinets tinguin l'obligació de tenir assegurança i enregistrament. I suposo que ara, amb aquests nous canvis normatius que hi ha al Codi de Circulació, que especifica molt bé que els ajuntaments han de senyalitzar al carrer quins espais es pot circular amb patinet elèctric, doncs creiem que, bueno, aquesta feina que el regidor de mobilitat sembla ser que va començar, doncs, a principis d'any, doncs se li hauria de, no, de posar una mica més de celeritat i d'interès i que el més aviat possible donar-li forma, no? Crec que a més l'Ajuntament, doncs, abans d'exigir als altres el compliment de normatives, doncs també ens hem d'autoexigir complir-les, no? Nosaltres com a administració, i per això li demanem això, que no ho deixi, doncs, 10 mesos com han fet després d'aquest informe sense tenir més notícies, sense haver passat res pel ple i actualitzin l'ordenança de circulació amb aquests canvis normatius que hi ha perquè no hi hagi cap tipus de contradicció entre les normes estatals i les locals, perquè també així ens ho exigeix el codi de circulació i, sobretot, molt important, a més de l'ordenança, creiem que s'ha senyalitzat molt bé el carrer, que els peatons, que els usuaris de patinets, que la resta de vehicles tinguin molt clar quines són les normes de convivència, perquè, bueno, el carrer és de tots i creiem que d'una forma civilitzada l'ús d'aquests mitjans de transport és molt positiu pel municipi, però s'ha de fer de forma endreçada i que tothom sàpiga què pot fer i què no pot fer.
0: Mm. I totes aquestes demandes les heu fet arribar directament a l'Ajuntament, a l'equip de govern o en concret a l'alcalde?
4: Sí, clar, com saps, Maria, el Partit Popular encara no estem al consistori, aquesta legislatura no va entrar, llavors la via que tenim de fer aquestes demandes és via instància, que és el que farem a continuació.
0: Uh-huh.
4: A no ser que l'alcalde, que segur que s'està escoltant per la ràdio, doncs en citi i vulgui parlar personalment del tema, llavors ja ens donarem per assabentats, no?, de que està assabentat d'això i que està treballant. Doncs, si no, l'eina que tenim és com qualsevol veí que s'entra a l'instància.
0: Doncs Jordi Hernández, alcaldable del Partit Popular de Lloret, gràcies per atendre la trucada de la ràdio. Ho recollim tot plegat, que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies, Maria. Bon dia.
3: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: Dos quarts i cinc de nou del matí, sintonia del temps aquí al Bon Dia, Bona Hora, per saber com es presenta aquesta setmana, que comencem un dia més tard, aquesta setmana curta, que sembla que serà tranquil·la, però que podrien arribar canvis a finals de setmana. Xavi Segura, bon dia.
5: Bon dia. Després d'un cap de setmana llarg, molt plàcid, el temps patirà pocs canvis avui, per tant, tranquil·litat absoluta, amb un sol que es combinarà res, amb alguns intervals de núvols, sobretot durant el matí, alguns de baixos, però sense més conseqüències i, per tant, jornada novament per aprofitar amb unes temperatures que es mantindran semblants, fresca a primeres i a últimes hores, ambient tardorenc, i al centre del dia, bonança, amb una màxima de 23-24 graus, a tot estirar 25 cap a l'interior del municipi. Dimecres, dijous, situació molt semblant, petits alts i baixos de la temperatura, sol en general combinat amb algunes traces de núvols totalment inofensius, però a finals de setmana els mapes van indicant que el temps tornarà a canviar, la inestabilitat augmentarà, la nuvolositat també, risc de precipitacions i una clara i contundent refrescada, un ambient cada cop més d'avançada tardor, evidentment tot plegat ho hem d'anar confirmant. Per tant, aprofitem aquests dies de bonança.
0: Gràcies, Xavi. Recollim aquesta informació. Aprofitarem aquests dies de bonança a l'espera d'aquest possible canvi de temps a finals de setmana. I ara mateix el dia es desperta amb 21 graus al termòmetre i la humitat al 76%.

0: Seguim ara posant-nos al dia de l'actualitat general. Primer passem pel quiosc, Josep.
1: Anem a repassar els titulars que ofereixen en primeres planes els diaris. I comencem sempre pel diari de Girona, que ofereix la notícia que els gironins tenen 19.181 milions en dipòsits al banc. També en bateria de titulars, Il Circo Italiano relleva el circ històric Raluy en aquesta edició de les fires. Les trucades al telèfon contra la violència masclista pugen un 39% a Girona. Apunyalen dues persones a Girona en menys de 24 hores. I en economia, la gironina Favana Foods treballa per convertir les faves en proteïna vegetal. També es fa ressò en futbol del Girona, un punt de poca ambició. El diari Ara, revés del Suprem a la llei de nets, i amb fotografia il·lustrativa una desfilada marcada pel 29N. També es fa ressò al diari Ara que Trump no aconsegueix imposar una treva energètica que afavoreixi Rússia. Al diari El Mundo, el govern s'aferra a Pompidou per salvar el vot dels nets. I en fotografia il·lustrativa, la Fiesta Nacional de Ceuta, amb escridassada a Sánchez i il·lusió reial. A El País llegim en grans titulars que el Suprem suspèn el dret al vot de 163.000 espanyols. I també es fa ressò de la festa nacional marcada per l'avançament electoral. El diari La Razón, el Suprem desmunta el cens exterior dissenyat pel govern i l'alta velocitat torna a cremar amb Òscar Puente. També hi llegim que el Marroc ja dona per amortitzat a Sánchez i vigila cada passa i les declaracions de Feijó. A La Vanguardia, Sánchez i Feijó exhibeixen optimisme electoral en el 12 d'octubre i el Tribunal Suprem deixa sense vot a nacionalitzats per la llei de nets. El periòdico de Catalunya, també en grans titulars, la indústria de defensa exporta el 60% de la seva producció i la fotografia il·lustrativa per la diada del 12 d'octubre amb el titular La llei de nets i Ceuta marquen aquesta jornada. Llegim també a El periòdico de Catalunya que el govern fixa més requisits per connectar centres de dades a la xarxa. Finalment, el diari ABC, grans titulars a tota plana per la notícia que el Suprem suspèn el cens de la llei de nets. No podran votar. I també, amb fotografia il·lustrativa, Don Felipe afronta amb il·lusió i ganes la seva primera visita a Ceuta.
0: Això és el que llegim a les primeres pàgines dels diaris de la premsa escrita i en el cas dels portals digitals, tant el 3CAT com l'ACN coincideixen a destacar que l'incendi d'un tren d'alta velocitat Barcelona-Madrid deixa 13.000 afectats per retards que continuen avui. D'altra banda, al 3CAT també llegim que Llarena ultima l'arxivament del cas de Puigdemont, que pot quedar amnistiat divendres o la setmana vinent. I una altra notícia que volem destacar, gir històric dels testimonis de Jehovà, que ja permeten rebre transfusions de sang. Per fi, això ho dic jo. La menopausa és un precipici fisiològic que causa canvis abruptes a l'organisme segons un estudi. També ho publica el 3CAT, on hi llegim, d'altra banda, que el Suprem manté la suspensió del vot al 29N per milers de nacionalitzats per la llei de nets. Aquestes són les notícies destacades de la jornada, segons el 3CAT, mentre que l'ACN, més enllà del caos que hi ha a les línies d'alta velocitat, també hi llegim com a notícia destacada que el Fons Monetari Internacional eleva al 2,5% la previsió de creixement d'Espanya al 2026 i manté les perspectives de l'economia mundial. D'altra banda, el front més ampli proposa Ada Colau com a candidat a la presidència del govern espanyol. Diu l'agència catalana que Moviment Sumar, Izquierda Unida, Més Madrid i Comuns fan una crida a la unitat de totes les esquerres i conviden Podem a sumar-s'hi. També es fa ressò de la notícia que Llarena preveu posposar el sobreseïment de la causa de Puigdemont, Comín i Puig entre divendres i dimarts. Preveu proposar, volem dir. I encara aquí a l'ACN, en plan econòmica, Seat admet que podria desaparèixer i vincula el futur de la marca a la regulació europea d'emissions. I en plana de societat, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home al carrer del barri de Roquetes de Barcelona. En l'àmbit esportiu, la notícia més destacada pel 3CAT avui és pel Girona de futbol i diu que el Girona no sap rendibilitzar un altre gol d'Esprilla a Tenerife i acaba empatant a un.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: 2 minuts i seran 3:15 del matí. Seguim avançant, també avança el rellotge. I toca ara parlar de Mireia Grossman aquí al Bon Dia, Bona Hora, perquè serà Lloret aquest dimecres a la tarda. La fisioterapeuta, osteòpata i divulgadora de la salut del sòl pelvià oferirà una xerrada oberta a tothom que girarà entorn a la menopausa.
2: Sota el títol Menopausa, no hi ha regles, l'acte començarà a 6:15 de la tarda al Teatre de Lloret. L'entrada és gratuïta, però cal descarregar-se la invitació a través del web de l'equipament. La xerrada l'organitza la Regidoria d'Igualtat i serà enregistrada per poder-la veure posteriorment al canal de YouTube de l'Ajuntament.
1: Avui des de la ràdio tenim el plaer de poder parlar amb Mireia Grossman. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Mireia, vindràs a Lloret a parlar de la menopausa, dius que no hi ha regles, eh? Aquest és el títol de la xerrada. Què és el que tens previst explicar, una mica, una pinzellada?
3: Quan parlem de la menopausa, que no hi ha regles, la cosa és que no hi ha res escrit, perquè de la menopausa tots són tòpics i pes que carrega i idees preconcebudes, i no és veritat. Cada vivència de la menopausa és única, perquè cada dona és única. Llavors, la proposta és obrim ment i sobretot no comprem idees prefixades.
1: Ah, però, per exemple, algun exemple més concret que puguis avançar?
3: Sí, la cosa és, quan es parla culturalment i socialment de la menopausa, és un territori de mort i destrucció. Sí, és un terror. Llavors, què passa? Que si tu vas amb aquesta idea preconcebuda, la meva menopausa serà un desastre, és fàcil que sigui un desastre.
1: Una part d'actitud?
3: Actitud no, això és sistema nerviós. O sigui, quan tu li expliques al teu cervell i li fas creure en aquest cervell que això és bo o això és dolent, ell s'ho creu. I llavors, si tot l'entorn, si tota la cultura, perquè la nostra cultura el que diu és que la menopausa és apartat i deixa passar els que valen, que tu ja no vals. Que si tot el missatge cultural és ja no tens valor per aquesta societat, ja no tens el físic que es valora, ja no no sé què, si tot és no no sé què, acabarem posant-nos un mocador al cap i buscant un rocofosc per no molestar.
1: Clar,
3: I això no és acceptable.
1: Històricament, no? El problema de les dones sempre patint les diferents etapes de la vida, i per tant cal trencar, no? Amb això entenc que és una mica la idea.
3: Sí, perquè una dona després de la menopausa té molta més potència que una de 25. La de 25 serà més mona, això no en tinc cap dubte, però la de 60 és molt més poderosa, és més autèntica, és més ella, que llavors jo reivindico aquesta part que també hi és. O sigui, anem més enllà dels valors culturals que diuen que l'únic que val la nostra cultura és ser guapa, ser efectiva, ser ràpida, ser no sé què, bueno, i la saviesa. Llavors jo vaig per aquí.
1: Però clar, ara dius una dona de 60, quan parles de menopausa t'adreçaries a aquesta edat? O perquè, clar, amb la perimenopausa i tot comença molt més abans, no?
3: Comença abans, però a veure, sí, comença abans, això no hi ha cap dubte. I segons a quin territori, o sigui, abans de la menopausa, per això no té moment, no té 2 anys, 1 any, això és molt, molt personal. Abans de fer la caiguda hormonal, les hormones comencen a oscil·lar. El cos porta pitjor l'oscil·lació, en molts casos, que la caiguda. Llavors el cos comença a moure's abans, però dir-te que es comença a moure als 48 o es comença a moure als 49 no té sentit, perquè no hi ha norma.
1: Està clar.
3: I llavors, per mi menopausa és que no, és una idea molt popular, perquè menopausa de fet és el nom de l'última menstruació, ni tan sols és un període de temps, això és una cosa mal entesa. O sigui, la menopausa és així com la primera menstruació es va dir menarquia, l'última es va dir menopausa, és un nom d'una menstruació, punt. I això s'enmarca dins l'etapa del climateri. Així com la primera va ser dins la pubertat, l'última està dins del climateri. Per tant, hem de parlar de període de climateri. Passa que jo parlo menopausa per llicència i per comoditat.
1: I perquè és el que la gent no, ubica, però clar...
3: Exacte, per entendre'ns. Per
1: és
3: entendre'ns.
1: Interessant tot això està... que dius. Mm.
3: Sí, llavors la cosa és que és un període molt ampli. Que jo que dic, que quan deixem de ser fèrtils, que aquest és el punt d'inflexió, quan deixem de ser fèrtils, passen moltes coses amb una dona, moltes. Però moltes d'elles són molt bones, perquè el nostre foco deixa de girar cap a tothom i cuidar tothom i com està tothom i què necessita tothom de mi. Perquè ens comencem a preguntar què necessito jo, què vull jo, què m'agrada. I això també és menopausa.
1: Clar, no sé si la idea és una mica traiem-li la part bona a la menopausa.
3: Sí, més que res, perquè és una etapa vital. Sí, és una etapa vital, com la seguim veient i vivint com un desastre, perdona, però vaya merda de concepció. O sigui, em sembla tan absurd que una cosa que viurem sí o sí si estem vives i que a més té part positiva, que passa que la nostra cultura no les valora, les vegi només com un desastre.
1: És evident que calen més veus com la de Mireia Grossman. Mireia, nosaltres, clar, estem molt acostumats a veure't a través de les xarxes, sempre amb aquest humor, no?, amb aquests missatges tan clars, tan directes, tan planers, però a la vegada amb tanta informació important. La xerrada va en aquest estil, en aquesta línia, o què és el que hem d'esperar?
3: Sí, així serà. Així serà. A mi no m'agrada posar pes en els drames. A mi m'agrada posar, per exemple, les solucions i buscar-li aquella volta d'humor que té la vida sencera. Perquè quan una cosa fa mal, quan una cosa no la veus, posar-hi més pes no té cap sentit. En canvi, fent una volta amb sentit de l'humor, dius, mira, doncs això també és veritat. O sigui, és una xerrada distesa que haurien de venir també els homes. Perquè darrere una dona, al costat d'una dona en procés de climateri, en procés de menopausa, si hi ha una família, la família també és... Però què passa? Què t'està passant? T'estàs tornant boja? I no ens estem tornant boges, ens estem transformant. Llavors, per això també seria interessant que l'entorn veiés què està passant amb nosaltres.
1: Doncs això...
3: Jo convido formalment a homes, dones i algun adolescent també li convidaria saber què està passant.
1: Molt important, i molt important això, per tant, una xerrada adreçada a tothom, absolutament a tots els públics, excepte l'infantil, evidentment, que potser no acabarien d'entendre.
3: Potser no cal.
1: Però sí, una xerrada que segur que serà molt distesa i que esperem que vagi molt i molt bé. Hi haurà també torn de preguntes? Hi haurà aquesta possibilitat o és una xerrada i prou?
3: Sí, hauria d'haver-hi. El que passa és que jo tinc un problema de gestió de temps. Sempre em passa.
1: D'acord.
3: Però jo intentaré donar espai. Però a mi el que més m'interessa és que vegin que hi ha un altre món. Sí, i que el que tothom, el que creiem és un muntatge més cultural que real. Llavors, i li donarem la volta a aquest concepte. Li donarem la volta i veurem no tant quins problemes genera la menopausa, perquè això qui els viu i els sap, sinó què podem fer nosaltres per optimitzar al màxim la nostra situació.
1: Doncs tothom convidat. Aquesta xerrada sí que la gent ha de tenir clar que per assistir-hi cal descarregar-se la invitació a través de la pàgina web del teatre. I Mireia Grossman, que vagi molt bé, 14 d'octubre, 17:45 de la tarda, al Teatre de Lloret, aquesta xerrada sobre la menopausa. Moltíssimes gràcies per atendre la ràdio de Lloret de Mar i molt bon dia.
3: Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
0: Bon dia, bona hora.
1: 9 minuts per les 9 i encara una altra qüestió. L'aula de teatre municipal per adults ja té les inscripcions obertes. Com a novetat aquest curs es faran diversos tallers a càrrec d'artistes i companyies professionals.
2: Com bé has dit, Maria, les inscripcions estan obertes fins al 23 d'octubre i es poden fer a través del portal de l'Ajuntament. Les classes començaran el dia 4 de novembre i es faran fins al mes de juny, cada dimecres al vespre de 9 a 11 a les sales d'assaig del teatre. La mostra de final de curs arribarà al cap de setmana del 12 i 13 de juny.
1: Al telèfon hi tenim un dels responsables de l'aula de teatre municipal per adults, que és l'actor Albert Montaner. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Albert, ens crida l'atenció que aquest any l'aula de teatre compta amb una novetat destacada, que és que hi haurà diversos tallers específics amb artistes convidats, també companyies. Què és el que heu preparat?
4: Doncs bé, en aquest sentit el que hem preparat són un tipus de tallers una mica diferents també, perquè a part del que és el dia a dia de l'aula i la preparació d'un taller, és també perquè els alumnes doncs, puguin també entrar en contacte i amb diferents també maneres de veure més específiques, que també moltes vegades és el que hem trobat, no? La demanda dels alumnes de vegades doncs, per poder aprofundir més en tècniques més específiques, ja sigui per temes doncs, de respiració, de col·locació de veu, o en aquest sentit doncs, que puguin venir gent especialitzada en un tipus de tècnica i que sempre doncs, puguin aportar doncs, noves finestres i noves maneres d'entendre una mica amb més profunditat doncs, el que requereix una mica les actuacions en l'actor.
1: Això aporta un plus, no?, a l'aula?
4: Sí, en aquest sentit, doncs, aporta el fet de que és un dia especial, no?, que amb moltes sorpreses i també, doncs, estan enfocades també molt a fer grup i són, a part d'educatives, són molt distretes i innovadores, també. Mm.
1: I, Albert, són per tots els grups o perquè hi ha diferents nivells, no?, dins de l'aula?
4: Bé, en principi seran dos grups, està pensat en fer dos grups, que el portem tant jo com la Judit, Saula, i en si, doncs, clar, tenim una mica en funció de també doncs, de l'alumnat, perquè tenim gent que repeteix i també tenim gent nova, però d'alguna manera el que ens agrada també és integrar els grups doncs, per equilibrar una mica els nivells, no? I llavors, els tallers aquests estan enfocats per tots els alumnes. Perquè,
1: o sigui, tots els alumnes es barregen, els antics i els nous, diguéssim.
4: En principi, sí.
1: D'acord. Sí. I per tu, com a professor d'aquesta aula de teatre, què és el més important a l'hora de preparar doncs, les sessions i què és el que vols transmetre a les persones que hi assisteixin?
4: Doncs bé, per una part, doncs, sempre també pensant en el que és l'alumne, doncs, que pugui treure doncs, el millor de si, no? També doncs, corregir cosetes que de vegades doncs, són doncs, una mica imperceptibles, no? Però d'aquella manera doncs, poder-los treballar una mica en el sentit doncs, que ells puguin adquirir doncs, més seguretat i també doncs, el que per mi és important és que ells al cap i a la fi doncs, també puguin trobar la manera de fer les seves eleccions i dur-les a terme.
1: Cal remarcar que, com dèiem, és per tots els nivells, per tant, si algú no ha fet mai teatre també s'hi pot apuntar i tots uns aprenen dels altres i tothom suma, no?
4: Exacte. Al cap i a la fi és també doncs, enfocat a poder fer grup, poder conèixer gent i veure la manera de treballar dels uns i els altres. I el que està bé en aquest sentit també, doncs, si hi ha gent que és més experta, doncs, també veure com ells es desenvolupen. I al cap i a la fi doncs, tots s'ajuden. I també està molt bé doncs, pels que porten temps que també doncs, poden conèixer doncs, nous artistes en potència i veure com tots, doncs, mica en mica, van adquirint doncs, més tècnica, no? I més coneixement, que és molt bonic, també.
1: I per acabar, Albert, tu com animaries a la gent a apuntar-se a l'aula de teatre municipal per adults?
4: Doncs els animaria en el sentit doncs, de que és molt senzill, només s'han d'apuntar a la web de lloret.cat i està molt ben especificat com s'ha de fer. I en aquest sentit, doncs és això, és dedicar dues hores a la setmana amb grup, amb gent, coneixent, passant-s'ho bé i formant-se com a artista, en aquest sentit, no? Fer teatre, doncs si t'agrada el teatre des de sempre i tens ganes doncs, de poder conèixer coses noves i desenvolupar-te, doncs és el lloc ideal i perfecte.
1: Doncs a tothom que s'animi a apuntar-se, recordem que les inscripcions estan obertes fins al 23 d'octubre i les classes es fan els dimecres al vespre de 9 a 11 a partir del 4 de novembre. Que vagi molt i molt bé Albert Muntaner com a responsable, un dels responsables d'aquesta aula de teatre per adults i moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
4: A tu, Maria. Doncs vinga, moltes gràcies.
0: Bon dia, bona hora.
1: 3 minuts per les 9, acabem en plana esportiva i comencem destacant que el Club de Futbol Lloret continuarà una setmana més a la zona alta de la classificació de la Primera Catalana després de superar la quarta jornada a la Unió Esportiva Torroella a domicili per un marcador de 0-2. Escoltem les valoracions que fa l'entrenador del Lloret, Amós Gasca.
5: Estic molt content perquè crec que vam fer un partit completíssim, un dels millors partits, si no el millor que hem fet des que hem començat, tant amb pilota com sense pilota, crec que vam fer un partit molt serio i penso que el resultat és just, que ja la primera part vam tenir alguna ocasió clara com per avançar-nos i no vam poder, però no vam concedir, i la segona part igual, crec que vam fer moltes coses bé i que ens vam mereixer guanyar.
1: Els gols van ser en el segon temps, obra de Marc Medina i Xavi Aparicio. Amb aquest triomf, el Lloret suma ja 9 punts en el segon lloc de la classificació de Primera Catalana. Pel que fa a la Supercopa masculina de bàsquet, el Lloret va sumar la segona victòria de la temporada per 74-88 a la pista del Maristes Ademar. Tot i que els rivals van ser més efectius al primer quart, els lloretencs van agafar distància en el segon període amb un contundent 15-32. Després del descans, tot i que els maristes van posar dificultats, el bàsquet Lloret va saber administrar l'avantatge i sumar el triomf, que el situa 11 amb 6 punts. Per contra, derrota del femení davant d'Alcaldes en un partit molt disputat que va acabar amb un ajustadíssim marcador de 58-59. Les lloretenques acaben la jornada a la sisena posició amb 3 punts. Pel futbol sala Lloret va perdre per 6-3 a la pista del

0: en què l'entitat va aconseguir una medalla de bronze amb la seva competidora Emma Dausats en la categoria de menys de 52 quilos. I fins aquí el repàs de la jornada esportiva i també fins aquí el bon dia, bona hora d'aquest dimarts 13 d'octubre. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Tornem demà a les 8 en punt.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé.
4: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.

Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

porta a beure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins

0: Notícies. Bon dia, us parla Josep Altafulla. L'Ajuntament organitza un any més el concurs d'aparadors de Halloween i les inscripcions ja estan obertes fins al 15 d'octubre. Les botigues de Lloret de Mar ja es poden inscriure al concurs, una iniciativa que busca dinamitzar el comerç local i fomentar la participació dels establiments en la decoració dels seus aparadors amb motiu de Halloween, la Castanyada i Tots Sants. La regidora de Comerç i Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, anima a tothom a anar a veure els aparadors i a comprar en el comerç local.
1: El que volem és fer partícip i fer difusió d'aquest comerç local, que la gent hi passi, que vagin als aparadors, que vagin als carrers i sobretot que comprin, que també aquesta és la idea per promoure aquest comerç local i que col·labori tothom.
0: La temàtica ha de girar entorn a la celebració de Halloween, la Castanyada o Tots Sants i el jurat tindrà en compte aspectes com l'originalitat i l'ús de materials reciclats.
1: El que valorem és que puguin utilitzar materials reciclats, que sigui un aparador innovador, que sigui creatiu, que sigui diferent. I sobretot el que volem és que hi hagi aquest disseny únic, que a més els aparadors puguin fer aquests muntatges. L'any passat em explicaven alguns d'ells que feien partícip a les famílies, no?, que moltes vegades per la nit estaven retallant i fent manualitats, fins i tot col·laboració entre botiga i botiga, que entre ells s'ajudaven, feien una miqueta de comunitat.
0: Aquesta serà la tercera edició del concurs i està obert als establiments comercials situats al municipi de Lloret de Mar. Els establiments participants hauran de tenir els aparadors decorats del 27 d'octubre al 2 de novembre. Durant aquest període, el jurat visitarà els comerços i valorarà les propostes en funció de diferents criteris, com la creativitat i l'originalitat, la qualitat tècnica i el disseny, així com la sostenibilitat i la innovació per tal de fomentar l'ús de materials reciclats. A més, el concurs també comptarà amb una votació popular que es farà per internet a partir del dia 28 i podran participar totes les persones empadronades a Lloret de Mar per escollir el seu aparador preferit. El resultat d'aquesta votació s'afegirà a la puntuació del jurat per determinar els establiments guanyadors. Els tres establiments que obtinguin les puntuacions més altes rebran 600, 300 i 150 euros corresponents al primer, segon i tercer premi. Els comerços interessats en participar al concurs d'aparadors de Halloween 2026 han d'enviar el formulari d'inscripció a l'adreça promocio@lloret.cat abans del dia 15 d'octubre.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical de la ràdio.

0: sento...
1: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més empadronades a Lloret de Mar que no hagin rebut la carta informativa del dinar també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.

0: història amb argument, direcció i dramatúrgia.
1: No és un monòleg en el sentit de que no estic tota l'estona parlant jo com a Pep explicant una història, que això seria un monòleg, sinó que hi ha moltíssimes escenes de la història, perquè també hem d'explicar a l'espectador que vingui encuriosit a veure què és aquest substitut, explicar què és una història, i aquesta història hi ha escenes on hi ha 5 personatges, hi ha escenes on hi ha 2, hi ha escenes on hi ha 3, i aleshores els vaig interpretant jo amb el canvi de veu, amb el canvi de gest i amb el canvi de corporal, no? És a dir, que vaig explicant aquesta història i per això no és ben bé un monòleg a l'uso, no?
0: Les seves imitacions són de sobres conegudes pel públic amb personatges que ja són mítics. Pep Plaza ha enumerat algunes de les personalitats a les que substituirà dalt de l'escenari.
1: La presència de l'Espartec, hi és molt sovint, no? Però després tenim els clàssics dels inicis, no? Tenim des de l'Eugenio fins al Jordi Pujol. Hi ha una escena molt trepidant i molt divertida que passa en el Bulli, perquè l'Espartac i el Pep, o sigui, jo i l'Espartac, anem al Bulli i ens trobem el Ferran Adrià, la Ruscalleda, el Xicote, l'Arguiñano, etcètera, etcètera, no? I personatges de tot tipus, no? Des del Peña Fiel fins al Rei, fins al Zapatero, fins al Rajoy, bueno, personatges de tot tipus variats.
0: La cita amb el substitut és aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre de Lloret. Les entrades valen 22 euros i es poden comprar al web del teatre.
2: La previsió del temps.
0: Hora de conèixer la previsió del temps amb Xavier Segura. Bon dia.
3: Bon dia. Després d'un cap de setmana llarg, molt plàcid, el temps patirà pocs canvis avui. Per tant, tranquil·litat absoluta amb un sol que es combinarà res, amb alguns intervals de núvols, sobretot durant el matí, alguns de baixos, però sense més conseqüències i, per tant, jornada novament per aprofitar amb unes temperatures que es mantindran semblants, fresca a primeres i a últimes hores, ambient tardorenc, i al centre del dia bonança, amb una màxima de 23-24 graus, a tot estirar 25 cap a l'interior del municipi. Dimecres, dijous, situació molt semblant, petits als baixos de la temperatura, sol en general combinat amb algunes traces de núvols totalment inofensius, però a finals de setmana els mapes van indicant que el temps tornarà a canviar, la inestabilitat augmentarà, la nuvolositat també, risc de precipitacions i una clara i contundent refrescada, un ambient cada cop més d'avançada tardor, evidentment tot plegat ho hem d'anar confirmant. Per tant, aprofitem aquests dies de bonança.
0: La temperatura a aquesta hora a Lloret de Mar és de 22 graus centígrads.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran. No matter what. No matter what.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

escoltar, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. El Club de Futbol Lloret continuarà una setmana més a la zona alta de la classificació de la Primera Catalana després de superar la quarta jornada a la Unió Esportiva Torroella a domicili per un marcador de 0-2. Els lloretencs van arribar al descans amb el 0-0, però van obrir la llauna just a l'inici de la represa en una acció d'estratègia finalitzada per Marc Medina. Més tard, a les acaballes del partit, Xavi Aparicio va sentenciar amb el definitiu 2-0. Escoltem

0: Una victòria de la temporada. Va ser per un marcador de 74-88 en el seu desplaçament a la pista del Maristes Ademar. Tot i que els rivals van ser més efectius al primer quart, els lloretencs van agafar distància en el segon període amb un parcial contundent de 15-32. Després del descans, tot i que el Maristes va posar dificultats, el bàsquet Lloret va saber administrar l'avantatge i sumar un triomf que el situa 11 amb 6 punts, amb un balanç de 2 victòries i 2 derrotes. Per contra, derrota del sènior femení del bàsquet Lloret davant d'Alcaldes en un partit molt disputat. I és que la derrota va ser per només un punt de diferència amb un marcador ajustadíssim de 58-59. Tot va ser tan igualat que el partit es va decidir en el temps de pròrroga, on Alcaldes va endur-se el triomf amb un parcial d'11-12. Les lloretenques acaben la tercera jornada a la sisena posició amb 3 punts. Més resultats, el Club Futbol Sala Lloret va perdre per 6-3 a la pista del Riudellots a la segona jornada de la divisió preferent. Es tracta del primer partit de la temporada pels lloretencs que la setmana passada no van poder jugar per les suspensions provocades per les fortes pluges. L'equip va començar per davant en el marcador amb un gol d'Isaac Castillo. Els rivals van remuntar, però els lloretencs van arribar al descans amb un momentani empat a 2 després del gol d'Edgar Lara. A la represa, el Riudellots va ser millor i tot i el gol d'Isaac Castillo, el partit va acabar amb el resultat de 6-3. Amb aquesta derrota, el Club Futbol Sala Lloret és 13è sense cap punt. I tampoc no va poder guanyar el Lloret Esportiu Futbol Sala, que va perdre per 2-5 contra el Guíxols Futsal a la segona jornada de la fase prèvia de la primera divisió catalana. Els dos únics golejadors lloretencs van ser Fouad Benjelali i Aleix Salicru, però van ser insuficients per sumar els 3 punts. L'equip se situa en el 7è lloc de la classificació després de 2 derrotes en les 2 primeres jornades. I acabem fent un apunt del bon paper del Club Esportiu Judo Lloret a la Copa Catalunya Cadet. L'entitat va aconseguir una medalla de bronze amb la seva competidora Emma Dausats, a la categoria de menys de 52 quilos. A més, també hi va participar Roger Bisbal, que va poder guanyar el segon dels 3 combats que va disputar amb molt bones sensacions. I Sofia Bersouza també va fer una actuació satisfactòria competint contra judoques de 2 anys més.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Welcome to Mediterranean Life. Cali, mucho cervecita, un poquito de siesta y fiesta.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

somriure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. L'alcaldable del PP, Jordi Hernández, considera necessari que l'Ajuntament informi a la ciutadania sobre els canvis en el Reglament General de Circulació que han entrat en vigor aquest mes abans d'iniciar una política sancionadora pel seu incompliment. Hernández demana a l'alcalde que faci una campanya informativa amb cartells, difusió a xarxes socials i presència als centres educatius, amb l'objectiu que veïns i visitants coneguin les noves obligacions i puguin adaptar els seus hàbits de circulació.
4: No només es pot fer per a sancionant, que és també molt important fer pedagogia, doncs, explicant aquests nous canvis i sobretot fent la feina que li toca a l'Ajuntament, no? Que és canviar les normatives i actualitzar el carrer.
3: El PP no té actualment representació a l'Ajuntament i farà la petició de la campanya via instància. Apunta que actualment els patinets elèctrics són un perill per la velocitat i el comportament d'alguns dels conductors.
4: Creiem que hi ha un problema de

0: El que impulsi aquestes mesures i estableixi inicialment un període de caràcter informatiu i pedagògic, sense perjudici de les actuacions sancionadores que siguin necessàries davant de conductes que posin en risc la seguretat de les persones. També reclama augmentar la senyalització als carrers.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

escoltar, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
3: Notícies.
1: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Aquest dimecres, la Mesa General de l'Ajuntament ha d'aprovar el nou conveni laboral del personal municipal caducat des de 2012. Una votació que els sindicats CESIF i CIP-FEPOL ja han anunciat que impugnaran quan la votació arribi al ple municipal del 26 d'octubre. Recordem que, a finals de juliol, el govern municipal va arribar a un acord amb intersindical CCC, UGT, USOC i una part del sindicat policial CESIF per renovar el conveni. Ja aleshores, els sindicats policials van anunciar que impugnarien la votació perquè el procediment no s'havia fet correctament. Tal com marca la normativa, però, la impugnació no es pot fer efectiva fins que la proposta arribi al ple municipal, que se celebrarà el dia 26 d'octubre. Des de CIP-FEPOL, Gabriel Romero està convençut que l'Ajuntament tirarà endavant el seu pla sense tenir-los en compte, però espera que la resta de grups polítics frenin l'aprovació en el ple municipal.
4: Tenim molt clar que l'Ajuntament té un pla que seguirà endavant fins al proper dia 26, que és el ple on s'hauria d'aprovar aquest pacte d'acord que, com hem dit, s'ha fet d'una manera irregular. Llavors, què és el que esperem nosaltres? Nosaltres esperem, sobretot, que la resta dels grups polítics facin servir la seva responsabilitat per tal d'aturar aquest punt del ple, que no faria una altra cosa que mantenir una situació caòtica en el temps fins que els jutjats estimin el nostre recurs que hem de presentar un cop s'hagi aprovat en aquest ple aquest acord.
1: Òscar García, com a representant de CESIF, recorda que la votació d'aquest dimecres a la mesa de negociació ve viciada per l'aprovació irregular que es va fer el juliol. Per això impugnaran la

0: que recorda que l'acord té el suport de la resta de sindicats que representen a la majoria de treballadors municipals. I afegeix que tot el procediment s'ha fet amb la garantia jurídica dels serveis tècnics de l'Ajuntament.
1: Moltes vegades els dos sindicats que ara mateix teniu aquí als estudis de la ràdio s'obliden, no?, que no són els únics sindicats, que hi ha tres sindicats més que estan a favor d'aquest conveni i que representen a la majoria dels treballadors municipals. Tant és la majoria. Ells estan en el seu dret d'impugnar tot el que considerin, és lícit, jo aquí no entraré, però és cert que tot el procediment s'ha fet amb les garanties que ens dona els serveis jurídics municipals i també el personal de recursos humans.
0: Entre els punts més destacats, el nou conveni incorpora millores econòmiques per al personal municipal i ha de permetre impulsar la relació de llocs de treball, un document que servirà per ordenar i valorar tots els llocs de treball. Després de l'estiu, l'Ajuntament ha encarregat la redacció del nou conveni, que serà vigent fins al 2031, a advocats especialitzats i els sindicats han pogut fer els apunts que han trobat pertinents. El text definitiu es portarà a votació a la mesa de negociació d'aquest dimecres i, si tira endavant, s'haurà d'aprovar el ple ordinari del dia 26. Paral·lelament, els sindicats policials han portat als jutjats els dos decrets que ha aprovat recentment l'alcalde per obligar-los a fer hores extres. Gabriel Romero està convençut que la justícia els donarà la raó, especialment amb el segon decret, que té una durada indefinida.
2: Estem segurs, bàsicament al 100%, que ens donarà la raó. Primer, perquè les hores extres mai poden ser obligatòries, és una cosa que és totalment voluntària. I segon, que només es podria donar aquest cas quan hi ha un cas d'una emergència sobrevinguda que de cap manera pots esperar, que no és el cas. Hem passat aquest estiu, dels dos decrets, el primer sí que estava destinat a passar l'estiu, perquè es va fer el mes d'agost, no sé si recordem, per tant. Però el que ens preocupa, sobretot, és el segon decret, que, segons diu, de manera indefinida. És a dir, és una cosa que creiem que quan arribi al jutjat ho tombarà tranquil·lament i esperem que mai més es torni a produir una cosa així.
0: Després del decret que obligava els agents a fer hores extra fins al 31 de juliol, l'alcalde en va aprovar un de nou per mantenir aquesta obligació sense establir una data concreta de finalització, amb l'objectiu de garantir un servei òptim. Recordem que la policia local havia deixat de fer hores extres el mes de maig com a mesura de pressió per forçar el consistori a renovar el conveni laboral.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret.

Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. El Club de Futbol Lloret continuarà una setmana més a la zona alta de la classificació de la Primera Catalana després de superar la quarta jornada a la Unió Esportiva Torroella a domicili per un marcador de 0-2. Els lloretencs van arribar al descans amb el 0-0, però van obrir la llauna just a l'inici de la represa en una acció d'estratègia finalitzada per Marc Medina. Més tard, a les acaballes del partit, Xavi Aparicio va sentenciar amb el definitiu 2-0. Escoltem les valoracions del tècnic Amós Gasca.
4: Estic molt content perquè crec que vam fer un partit completíssim, un dels millors partits, si no el millor que hem fet des que hem començat, tant amb pilota com sense pilota, crec que vam fer un partit molt seriós i penso que el resultat és just, que ja la primera part vam tenir alguna ocasió clara com per avançar-nos i no vam poder, però no vam concedir, i la segona part igual. Crec que vam fer moltes coses bé i que ens vam mereixer guanyar.
3: Amb aquest triomf, el Lloret suma ja 9 punts en el segon lloc de la classificació. Canviem d'esport. A la Supercopa masculina, el Bàsquet Lloret va sumar la segona victòria de la temporada. Va ser per un marcador de 74-88 en el seu desplaçament a la pista del Maristes Ademar. Tot i que els rivals van ser més efectius al primer quart, els lloretencs van agafar distància en el segon període amb un parcial contundent de 15-32. Després del descans, tot i que el Maristes va posar dificultats, el Bàsquet Lloret va saber administrar l'avantatge i sumar un triomf que el situa 11 amb 6 punts, amb un balanç de 2 victòries i 2 derrotes. Per contra, derrota del sènior femení del Bàsquet Lloret davant d'Alcaldes en un partit molt disputat. I és que la derrota va ser per només un punt de diferència amb un marcador ajustadíssim de 58-59. Tot va ser tan igualat que el partit es va decidir en el temps de pròrroga, on Alcaldes va endur-se el triomf amb un partit. El Club Futbol Sala Lloret va perdre per 6-3 a la pista del Riudellots a la segona jornada de la divisió preferent. Es tracta del primer partit de la temporada pels lloretencs, que la setmana passada no van poder jugar per les suspensions provocades per les fortes pluges. L'equip va començar per davant en el marcador amb un gol d'Isaac Castillo. Els rivals van remuntar, però els lloretencs van arribar al descans amb un momentani empat a 2 després del gol d'Edgar Lara. A la represa, el Riudellots va ser millor i tot i el gol d'Isaac Castillo, el partit d'Isaac Castillo

0: L'entitat va aconseguir una medalla de bronze amb la seva competidora Emma Dausats, a la categoria de menys de 52 quilos. A més, també hi va participar Roger Bisbal, que va poder guanyar el segon dels tres combats que va disputar amb molt bones sensacions. I Sofia Bersouza també va fer una actuació satisfactòria competint contra judoques de 2 anys més.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. L'aula de teatre municipal per adults ja té les inscripcions obertes i aquest curs arriba amb novetats. Als tallers habituals se li sumen activitats a càrrec d'artistes i companyies professionals amb l'objectiu d'aprofundir en determinades tècniques d'interpretació. Així ho explica l'actor Albert Montaner, un dels responsables de l'aula.
4: Moltes vegades és el que hem trobat. La demanda dels alumnes, de vegades, doncs, per poder aprofundir més en tècniques més específiques, ja sigui per temes, doncs, de respiració, de col·locació de veu, o en aquest sentit, doncs, que puguin venir gent especialitzada en un tipus de tècnica i que sempre, doncs, puguin aportar, doncs, noves finestres i noves maneres d'entendre una mica amb més profunditat, doncs el que requereix una mica les actuacions en l'actor.
3: La intenció dels organitzadors és fer dos grups, liderats per Albert Montaner i Judit Saule, integrant els alumnes que repeteixen i els que s'incorporen de nou. Les inscripcions, que estan obertes fins al 23 d'octubre, es poden fer a través del portal de l'Ajuntament. Les classes començaran el 4 de novembre i es faran fins al juny, cada dimecres al vespre, de 9 a 11, a les sales d'assaig al teatre. La mostra de final de curs arribarà el cap de setmana del 12 i 13 de juny.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

les coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. L'humor està garantit aquest divendres a Lloret de Mar. Pep Plaza serà al teatre per oferir el monòleg El Substitut, on estarà amb la companyia de més de 50 personatges que hi són, però que no hi són. Un espectacle dirigit per Pere Angles que, com ens té acostumats Pep Plaza, combina l'humor, la sàtira i la música. Plaza, conegut per la seva participació a programes de TV3 com Polònia o Cracòvia, ha detallat que els espectadors no veuran un monòleg tradicional, sinó una història amb argument, direcció i dramatúrgia.
4: No és un monòleg en el sentit de que no estic tota l'estona parlant jo com a Pep explicant una història, que això seria un monòleg, sinó que hi ha moltíssimes escenes de la història, perquè també hem d'explicar a l'espectador que vingui encuriosit a veure què és aquest substitut, explicar que és una història, i aquesta història hi ha escenes on hi ha 5 personatges, hi ha escenes on hi ha 2, hi ha escenes on hi ha 3, i aleshores els vaig interpretant jo amb el canvi de veu, amb el canvi de gest, i amb el canvi de corporal, no? És a dir, que vaig explicant aquesta història i per això no és ben bé un monòleg a l'uso, no?
3: Les seves imitacions són de sobres conegudes pel públic, amb personatges que ja són mítics. Pep Plaza ha enumerat algunes de les personalitats a les que substituirà dalt de l'escenari.
4: La presència de l'Espartac hi és molt sovint, no? Però després tenim els clàssics dels inicis, no? Tenim des de l'Eugenio fins al Jordi Pujol. Hi ha una escena molt trepidant i molt divertida que passa en el Bulli, perquè l'Espartac i el Pep, o sigui, jo i l'Espartac, anem al Bulli i ens trobem el Ferran Adrià, la Ruscalleda, el Xicote, l'Arguinyano, etcètera, etcètera, no? I personatges de tot tipus, no? Des del Peñafiel fins al Rei, fins al Zapatero, fins al Rajoy, bueno, personatges de tot tipus variats.
3: La cita amb El Substitut és aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre de Lloret. Les entrades valen 22 euros i es poden comprar al web del teatre.
2: La previsió del temps.
3: Anem a conèixer què ens depara el temps per les properes hores amb Xavier Segura. Bona tarda.
5: Bona tarda. Jornada novament per aprofitar amb unes temperatures que es mantindran semblants, fresca a primeres i a últimes hores, ambient tardorenc, i al centre del dia bonança, amb una màxima de 23-24 graus, a tot estirar 25 cap a l'interior del municipi. Dimecres, dijous, situació molt semblant, petits alts i baixos de la temperatura, sol en general combinat amb algunes traces de núvols totalment inofensius, però a finals de setmana els mapes van indicant que el temps tornarà a canviar, la inestabilitat augmentarà, la nuvolositat també, risc de precipitacions i una clara i contundent refrescada, un ambient cada cop més d'avançada tardor, evidentment tot plegat ho hem d'anar confirmant. Per tant, aprofitem aquests dies de bonança.
3: La temperatura actualment a Lloret és de 21 graus centígrads.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

Escolta, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. L'alcaldable del PP, Jordi Hernández, considera necessari que l'Ajuntament informi a la ciutadania sobre els canvis en el Reglament General de Circulació que han entrat en vigor aquest mes abans d'iniciar una política sancionadora pel seu incompliment. Hernández demana a l'alcalde que faci una campanya informativa amb cartells, difusió a xarxes socials i presència als centres educatius, amb l'objectiu que veïns i visitants coneguin les noves obligacions i puguin adaptar els seus hàbits de circulació.
5: No només es pot fer pedagogia sancionant, que és també molt important fer pedagogia, no? Explicant aquests nous canvis i sobretot fent la feina que li toca a l'Ajuntament, no? Que és canviar les normatives i actualitzar el carrer.
4: El PP no té actualment representació a l'Ajuntament i farà la petició de la campanya via instància. Apunta que actualment els patinets elèctrics són un perill per la velocitat i el comportament d'alguns dels conductors.
5: Creiem que hi ha un problema de convivència entre peatons i usuaris de patinets. Nosaltres ens han arribat moltes queixes de veïns, de gent gran, que tenen por d'anar pel carrer perquè et passen fins ara, t'estan passant per les voreres molt a prop dels peatons, a velocitats molt superiors a la del peató. I clar, qualsevol petit ensurt, una persona gran, sabem que pot tenir conseqüències molt, molt greus.
4: El PP també reclama actualitzar l'ordenança municipal de circulació i adaptar-la a la nova normativa estatal. Demana al govern municipal que impulsi aquestes mesures i estableixi inicialment un període de caràcter informatiu i pedagògic, sense perjudici de les actuacions sancionadores que siguin necessàries davant de conductes que posin en risc la seguretat de les persones. També reclama augmentar la senyalització als carrers.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: sea conmigo.
1: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
0: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Aquest dimecres la Mesa General de l'Ajuntament ha d'aprovar el nou conveni laboral del personal municipal caducat des de 2012. Una votació que els sindicats CESIF i CIP FEPOL ja han anunciat que impugnaran quan la votació arribi al ple municipal del 26 d'octubre. Recordem que, a finals de juliol, el govern municipal va arribar a un acord amb Intersindical CCC, UGT, USOC i una part del sindicat policial CESIF per renovar el conveni. Ja aleshores, els sindicats policials van anunciar que impugnarien la votació perquè el procediment no s'havia fet correctament. Tal com marca la normativa, però, la impugnació no es pot fer efectiva fins que la proposta arribi al ple municipal, que se celebrarà el dia 26 d'octubre. Des de CIP FEPOL, Gabriel Romero està convençut que l'Ajuntament tirarà endavant el seu pla sense tenir-los en compte, però espera que la resta de grups polítics frenin l'aprovació en el ple municipal.
3: Tenim molt clar que l'Ajuntament té un pla que seguirà endavant fins al proper dia 26, que és el ple on s'hauria d'aprovar aquest pacte d'acord que, com hem dit, s'ha fet d'una manera irregular. Llavors, què és el que esperem nosaltres? Nosaltres esperem, sobretot, que la resta dels grups polítics facin servir la seva responsabilitat per tal d'aturar aquest punt del ple, que no faria una altra cosa que mantenir una situació caòtica en el temps fins que els jutjats estimin el nostre recurs que hem de presentar un cop s'hagi aprovat en aquest ple aquest acord.
0: Òscar García, com a representant de CESIF, recorda que la votació d'aquest dimecres a la mesa de negociació ve viciada per l'aprovació irregular que es va fer el juliol. Per això impugnaran l'acord un cop s'hagi portat al ple.
4: Esta votació que se va a proceder en la mesa ya viene viciada del principio, desde el 31 de julio, en el que se votó un acuerdo que no debía haberse votado, una redacción que no se había consensuado y que se había hecho ilegalmente en tiempo y forma, por eso lo hemos impugnado. Recordamos que fueron dos días de antelación cuando el reglamento de la Mesa General de Negociación dice que tienen que ser 72 horas mínimas.
0: La resposta del govern municipal la dona la regidora de Recursos Humans, Míriam Rodríguez, que recorda que l'acord té el suport de la resta de sindicats que representen a la majoria de treballadors municipals. I afegeix que tot el procediment s'ha fet amb la garantia jurídica dels serveis tècnics de l'Ajuntament.
5: Moltes vegades els dos sindicats que ara mateix teniu aquí als estudis de la ràdio s'obliden, no?, que no són els únics sindicats, que hi ha tres sindicats més que estan a favor d'aquest conveni i que representen a la majoria dels treballadors municipals. Tant és la majoria. Ells estan en el seu dret d'impugnar tot el que considerin, és lícit, jo aquí no entraré, però és cert que tot el procediment s'ha fet amb les garanties que ens dona els serveis jurídics municipals i també el personal de recursos humans.
0: Entre els punts més destacats, el nou conveni incorpora millores econòmiques per al personal municipal i ha de permetre impulsar la relació de llocs de treball, un document que servirà per ordenar i valorar tots els llocs de treball. Després de l'estiu, l'Ajuntament ha encarregat la redacció del nou conveni, que serà vigent fins al 2031, a advocats especialitzats i els sindicats han pogut fer els apunts que han trobat pertinents. El text definitiu es portarà a votació a la mesa de negociació d'aquest dimecres i, si tira endavant, s'haurà d'aprovar el ple ordinari del dia 26. Paral·lelament, els sindicats policials han portat als jutjats els dos decrets que ha aprovat recentment l'alcalde per obligar-los a fer hores extres. Gabriel Romero està convençut que la justícia els donarà la raó, especialment amb el segon decret, que té una durada indefinida.
3: Estem segurs, bàsicament al 100%, que ens donarà la raó. Primer, perquè les hores extres mai poden ser obligatòries, és una cosa que és totalment voluntària. I segon, que només es podria donar aquest cas quan hi ha un cas d'una emergència sobrevinguda que de cap manera pots esperar, que no és el cas. Hem passat aquest estiu, dels dos decrets, el primer sí que estava destinat a passar l'estiu, perquè es va fer el mes d'agost, no sé si recordem, per tant. Però el que ens preocupa, sobretot, és el segon decret, que, segons diu, de manera indefinida. És a dir, és una cosa que creiem que quan arribi al jutjat ho tombarà tranquil·lament i esperem que mai més es torni a produir una cosa així.
0: Després del decret que obligava els agents a fer hores extra fins al 31 de juliol, l'alcalde en va aprovar un de nou per mantenir aquesta obligació sense establir una data concreta de finalització, amb l'objectiu de garantir un servei

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

porta a beure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
0: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La fisioterapeuta, osteòpata i divulgadora de la salut del Sol Pelvià, Mireia Grossman, oferirà una xerrada oberta a tothom aquest dimecres a la tarda que girarà entorn a la menopausa, però ho farà trencant els tabús i estereotips culturals que s'associen amb aquest període vital de les dones. Escoltem Mireia Grossman.
4: A mi el que més m'interessa és que vegin que hi ha un altre món. Sí, i que el que tothom, el que creiem és un muntatge més cultural que real. Llavors, i li donarem la volta a aquest concepte. Li donarem la volta i veurem no tant quins problemes genera la menopausa, perquè això qui els viu i els sap, sinó què podem fer nosaltres per optimitzar al màxim la nostra situació.
3: Sota el títol Menopausa no hi ha regles, la divulgadora donarà la volta a aquest concepte per enfocar la part positiva i d'empoderament, que sovint queda invisibilitzada.
4: Quan es parla culturalment i socialment de la menopausa, és un territori de mort i destrucció. Sí, és un terror. Llavors, què passa? Que si tu vas amb aquesta idea preconcebuda, la meva menopausa serà un desastre, és fàcil que sigui un desastre. Quan tu li expliques al teu cervell, li fas creure en aquest cervell que això és bo, això és dolent, ell s'ho creu. I llavors, si tot l'entorn, si tota la cultura, perquè la nostra cultura el que diu és que la menopausa és aparta't i deixa passar els que valen, que tu ja no vals.
3: Mireia Grossman apunta que no hi ha una edat concreta i que és diferent i únic en cada dona. També especifica que el concepte de menopausa refereix a l'última menstruació i no a una etapa, però que és el nom amb què es coneix a nivell popular. Per tots els canvis que implica i les idees errònies que té associades, convida els homes a assistir a la xerrada per entendre aquest període vital pel qual passen les seves dones. L'acte començarà a 6:15 de la tarda al Teatre de Lloret. L'entrada és gratuïta, però cal descarregar-se la invitació a través del web de l'equipament. La xerrada l'organitza la Regidoria d'Igualtat i serà enregistrada per poder-la veure posteriorment al canal de YouTube de l'Ajuntament.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
2: Escolta la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Costa Brava. Nova Ràdio Lloret.
1: Sonen els èxits que més t'agraden.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972-36-89-22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

0: arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. El club de futbol Lloret continuarà una setmana més a la zona alta de la classificació de la Primera Catalana després de superar la quarta jornada a la Unió Esportiva Torroella a domicili per un marcador de 0-2. Els lloretencs van arribar al descans amb el 0-0, però van obrir la llauna just a l'inici de la represa en una acció d'estratègia finalitzada per Marc Medina. Més tard, a les acaballes del partit, Xavi Aparicio va sentenciar amb el definitiu 2-0. Escoltem les valoracions del tècnic Amós Gasca.
4: Estic molt content perquè crec que vam fer un partit completíssim, un dels millors partits, si no el millor que hem fet des que hem començat, tant amb pilota com sense pilota, crec que vam fer un partit molt serio i penso que el resultat és just, que ja a la primera part vam tenir alguna ocasió clara com per avançar-nos i no vam poder, però no vam concedir, i la segona part igual. Crec que vam fer moltes coses bé i que ens vam mereixer guanyar.
3: Amb aquest triomf, el Lloret suma ja 9 punts en el segon lloc de la classificació. Canviem d'esport. A la Supercopa masculina, el bàsquet Lloret va sumar la segona victòria de la temporada. Va ser per un marcador de 74-88 en el seu desplaçament a la pista del Maristes Ademar. Tot i que els rivals van ser més efectius al primer quart, els lloretencs van agafar distància en el segon període amb un parcial contundent de 15-32. Després del descans, tot i que el Maristes va posar dificultats, el bàsquet Lloret va saber administrar l'avantatge i sumar un triomf que el situa 11 amb 6 punts, amb un balanç de 2 victòries i 2 derrotes. Per contra, derrota del sènior femení del bàsquet Lloret davant d'Alcaldes en un partit molt disputat. I és que la derrota va ser per només un punt de diferència amb un marcador ajustadíssim de 58-59. Tot va ser tan igualat que el partit es va decidir en el temps de pròrroga, on Alcaldes va endur-se el triomf amb un parcial d'11-12. Les lloretenques acaben la tercera jornada a la sisena posició amb 3 punts. Més resultats, el Club Futbol Sala Lloret va perdre per 6-3 a la pista del Riudellots a la segona jornada de la divisió preferent. Es tracta del primer partit de la temporada pels lloretencs, que la setmana passada no van poder jugar per les suspensions provocades per les fortes pluges. L'equip va començar per davant en el marcador amb un gol d'Isaac Castillo. Els rivals van remuntar, però els lloretencs van arribar al descans amb un momentani empat a 2 després del gol d'Edgar Lara. A la represa, el Riudellots va ser millor i, tot i el gol d'Isaac Castillo, el partit va acabar amb el resultat de 6-3. Amb aquesta derrota, el Club Futbol Sala Lloret és 13è sense cap punt. I tampoc no va poder guanyar el Lloret Esportiu Futbol Sala, que va perdre per 2-5 contra el Guíxols Futsal a la segona jornada de la fase prèvia de la primera divisió catalana. Els dos únics golejadors lloretencs van ser Fouad Benjelali i Aleix Salicru, però van ser insuficients per sumar els 3 punts. L'equip se situa en el 7è lloc de la classificació després de 2 derrotes en les 2 primeres jornades. I acabem fent un apunt del bon paper del Club Esportiu Judo Lloret a la Copa Catalunya Cadet. L'entitat va aconseguir una medalla de bronze amb la seva competidora Emma Dausats a la categoria de menys de 52 quilos. A més, també hi va participar Roger Bisbal, que va poder guanyar el segon dels 3 combats que va disputar amb molt bones sensacions. I Sofia Bersouza també va fer una actuació satisfactòria competint contra judoques de 2 anys més.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

0: camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Andrea Medina. L'humor està garantit aquest divendres a Lloret de Mar. Pep Plaza serà al teatre per oferir el monòleg El Substitut, on estarà amb la companyia de més de 50 personatges que hi són, però que no hi són. Un espectacle dirigit per Pere Angles que, com ens té acostumats Pep Plaza, combina l'humor, la sàtira i la música. Plaza, conegut per la seva participació a programes de TV3 com Polònia o Cracòvia, ha detallat que els espectadors no veuran un monòleg tradicional, sinó una història amb argument, direcció i dramatúrgia.
3: No és un monòleg en el sentit de que no estic tota l'estona parlant jo com a Pep explicant una història, que això seria un monòleg, sinó que hi ha moltíssimes escenes de la història, perquè també hem d'explicar a l'espectador que vingui encuriosit a veure què és aquest substitut, explicar que és una història, i aquesta història hi ha escenes on hi ha 5 personatges, hi ha escenes on hi ha 2, hi ha escenes on hi ha 3, i aleshores els vaig interpretant jo amb el canvi de veu, amb el canvi de gest i amb el canvi de corporal, no? És a dir, que vaig explicant aquesta història i per això no és ben bé un monòleg a l'uso, no?
2: Les seves imitacions són de sobres conegudes pel públic, amb personatges que ja són mítics. Pep Plaza ha anomenat algunes de les personalitats a les que substituirà dalt de l'escenari.
3: La presència de l'Espartac hi és molt sovint, no? Però després tenim els clàssics dels inicis, no? Tenim des de l'Eugenio fins al Jordi Pujol. Hi ha una escena molt trepidant i molt divertida que passa en el Bulli, perquè l'Espartac i el Pep, o sigui, jo i l'Espartac, anem al Bulli i ens trobem el Ferran Adrià, la Ruscalleda, el Xicote, l'Arguinyano, etcètera, no? I personatges de tot tipus, no? Des del Penya Fiel fins al Rei, fins al Zapatero, fins al Rajoy, bueno, personatges de tot tipus variats.
2: La cita amb El Substitut és aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre de Lloret. Les entrades valen 22 euros i es poden comprar al web del teatre.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: L'estil mediterrani

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

0: Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més empadronades a Lloret de Mar que no hagin rebut la carta informativa del dinar també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Andrea Medina. L'alcaldable del PP, Jordi Hernández, considera necessari que l'Ajuntament informi a la ciutadania sobre els canvis en el Reglament General de Circulació que han entrat en vigor aquest mes abans d'iniciar una política sancionadora pel seu incompliment. Hernández demana a l'alcalde que faci una campanya informativa amb cartells, difusió a xarxes socials i presència als centres educatius, amb l'objectiu que veïns i visitants coneguin les noves obligacions i puguin adaptar els seus hàbits de circulació.
4: No només es pot fer pedagogia sancionant, que és també molt important fer pedagogia, no? Explicant aquests nous canvis i sobretot fent la feina que li toca a l'Ajuntament, no? Que és canviar les normatives i actualitzar el carrer.
3: El PP no té actualment representació a l'Ajuntament i farà la petició de la campanya via instància. Apunta que actualment els patinets elèctrics són un perill per la velocitat i el comportament d'alguns dels conductors.
4: Creiem que hi ha un problema de convivència entre peatons i usuaris de patinets. Nosaltres ens han arribat moltes queixes de veïns, de gent gran, que tenen por d'anar pel carrer perquè et passen fins ara, t'estan passant per les voreres molt a prop dels peatons, a velocitats molt superiors a la del peató. I clar, qualsevol petit ensurt, una persona gran, sabem que pot tenir conseqüències molt, molt greus.
3: El PP també reclama actualitzar l'ordenança municipal de circulació i adaptar-la a la nova normativa estatal. Demana al govern municipal que impulsi aquestes mesures i estableixi inicialment un període de caràcter informatiu i pedagògic, sense perjudici de les actuacions sancionadores que siguin necessàries davant de conductes que posin en risc la seguretat de les persones. També reclama augmentar la senyalització als carrers.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Aquest dimecres la Mesa General de l'Ajuntament ha d'aprovar el nou conveni laboral del personal municipal caducat des de 2012. Una votació que els sindicats CESIF i CIP-FEPOL ja han anunciat que impugnaran quan la votació arribi al ple municipal del 26 d'octubre. Recordem que, a finals de juliol, el govern municipal va arribar a un acord amb intersindical CCC, UGT, USOC i una part del sindicat policial CESIF per renovar el conveni. Ja aleshores, els sindicats policials van anunciar que impugnarien la votació perquè el procediment no s'havia fet correctament. Tal com marca la normativa, però, la impugnació no es pot fer efectiva fins que la proposta arribi al ple municipal, que se celebrarà el dia 26 d'octubre. Des de CIP-FEPOL, Gabriel Romero està convençut que l'Ajuntament tirarà endavant el seu pla sense tenir-los en compte, però espera que la resta de grups polítics frenin l'aprovació en el ple municipal.
3: Tenim molt clar que l'Ajuntament té un pla que seguirà endavant fins al proper dia 26, que és el ple on s'hauria d'aprovar aquest pacte d'acord que, com hem dit, s'ha fet d'una manera irregular. Llavors, què és el que esperem nosaltres? Nosaltres esperem, sobretot, que la resta dels grups polítics facin servir la seva responsabilitat per tal d'aturar aquest punt del ple, que no faria una altra cosa que mantenir una situació caòtica en el temps fins que els jutjats estimin el nostre recurs que hem de presentar un cop s'hagi aprovat en aquest ple aquest acord.
2: Òscar García, com a representant de CESIF, recorda que la votació d'aquest dimecres a la mesa de negociació ve viciada per l'aprovació irregular que es va fer el juliol. Per això impugnaran l'acord un cop s'hagi portat al ple.
4: Esta votació que se va a proceder en la mesa ya viene viciada del principio, desde el 31 de julio, en el que se votó un acuerdo que no debía haberse votado, una redacción que no se había consensuado y que se había hecho ilegalmente en tiempo y forma, por eso lo hemos impugnado. Recordamos que fueron dos días de antelación cuando el reglamento de la Mesa General de Negociación dice que tienen que ser 72 horas mínimas.
2: La resposta del govern municipal la dona la regidora de Recursos Humans, Míriam Rodríguez, que recorda que l'acord té el suport de la resta de sindicats que representen a la majoria de treballadors municipals. I afegeix que tot el procediment s'ha fet amb la garantia jurídica dels serveis tècnics de l'Ajuntament.
5: Moltes vegades els dos sindicats que ara mateix teniu aquí als estudis de la ràdio s'obliden, no?, que no són els únics sindicats, que hi ha tres sindicats més que estan a favor d'aquest conveni i que representen a la majoria dels treballadors municipals. Tant és la majoria. Ells estan en el seu dret d'impugnar tot el que considerin, és lícit, jo aquí no entraré, però és cert que tot el procediment s'ha fet amb les garanties que ens dona els serveis jurídics municipals i també el personal de recursos humans.
2: Entre els punts més destacats, el nou conveni incorpora millores econòmiques per al personal municipal i ha de permetre impulsar la relació de llocs de treball, un document que servirà per ordenar i valorar tots els llocs de treball. Després de l'estiu, l'Ajuntament ha encarregat la redacció del nou conveni, que serà vigent fins al 2031, a advocats especialitzats i els sindicats han pogut fer els apunts que han trobat pertinents. El text definitiu es portarà a votació a la mesa de negociació d'aquest dimecres i, si tira endavant, s'haurà d'aprovar el ple ordinari del dia 26. Paral·lelament, els sindicats policials han portat als jutjats els dos decrets que ha aprovat recentment l'alcalde per obligar-los a fer hores extres. Gabriel Romero està convençut que la justícia els donarà la raó, especialment amb el segon decret, que té una durada indefinida.
3: Estem segurs, bàsicament el 100%, que ens donarà la raó. Primer, perquè les hores extres mai poden ser obligatòries, és una cosa que és totalment voluntària. I segon, que només es podria donar aquest cas quan hi ha un cas d'una emergència sobrevinguda que de cap manera pots esperar, que no és el cas. Hem passat aquest estiu, dels dos decrets, el primer sí que estava destinat a passar l'estiu, perquè es va fer el mes d'agost, no sé si recordem, per tant. Però el que ens preocupa, sobretot, és el segon decret, que, segons diu, de manera indefinida. És a dir, és una cosa que creiem que quan arribi al jutjat ho tombarà tranquil·lament i esperem que mai més es torni a produir una cosa així.
2: Després del decret que obligava els agents a fer hores extra fins al 31 de juliol, l'alcalde en va aprovar un de nou per mantenir aquesta obligació sense establir una data concreta de finalització, amb l'objectiu de garantir un servei òptim. Recordem que la policia local havia deixat de fer hores extres al mes de maig com a mesura de pressió per forçar el consistori a renovar el conveni laboral.
6: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.